Connected to Selected Music. Hola amics i amigues, què tal? Benvinguts, ja estem de nou una nova setmana en Connected to Selected Music, programa que realitzem, que realitza cada dijous jo, Pablo Grimaltos, així en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, ens podeu escoltar de 22 a 23 hores i també per la nostra pàgina web, allà on estigues, si no ens sintonises, doncs tot és molt fàcil, per la nostra pàgina web. Bueno, ja sabeu, Connected to Selected Music, un programa carregat amb molta energia, música electrònica, tech house, techno, minimal deep, bueno, tot el que entra dins de la música electrònica, A voltes més contundents, afro house també, a voltes més relaxadetes, però bueno, la música electrònica brilla per soleares així en el nostre programa Connected to Selected Music. Així que vinga, aguanta durant una horeta perquè anem a gaudir conjuntament de la boníssima música que t'oferim així en el nostre

Xbox ya está entrando en la primera mezcla en compañía de la intro. Així que vinga, agarra't fort ahí on estigues, on et pilli ara mateixa, perquè anem a gaudir d'una sessió impressionant, eh? Vinga, us deixe. En finalitzar el programa, torne a enganxar el micro per a despedir-me de tots vosaltres mentre vaig a realitzar la sessió així en directe per a tots i totes vosaltres, guapes, guapotes. Vinga, comencem la sessió d'avui.

Bé, amics, amigues, hasta així apleguem el programa d'avui. Vos espero la setmana que ve així de nou en els estudis, en els estudis de Connected to Selected Music, per a realitzar una nova sessió, per intentar posar la millor música que tinc en les meves carpetes per a fer-vos gaudir, o per almenys intentar fer-vos gaudir moltíssim, de Connected to Selected Music. Ja sabeu, tots els dijous de 22 hores a 23 hores vos espere en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM, i també es pot escoltar en www.blueradiofm.es. Així que no falteu tots els dijous, una cita de 22 a 23 hores amb qui t'està parlant Pablo Grimaltes, Connected to Selected Music. Vinga, guapes, guapotes, fins la setmana que ve.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue

Tres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio.

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Prime amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores,

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: tercera Fira de la Tomaca de Rafelguaraf.
1: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
0: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CUV, com a gran protagonista.
1: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
0: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzar tomaquer.
1: El punt de partida d'una fira pensada per a tots.
0: Rafelguaraf, 29, 30 i 31 de maig. Vine a tastar-la. Viu.

0: Si coneixes Estam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio.

0: Sabor de amor.
1: Pebre Negre informan. Ahora que ya nos conoces por ser tu establecimiento preferido de comidas para llevar, te presentamos nuestro nuevo servicio de catering. Cuenta con nosotros para tus celebraciones. Servicio para particulares, asociaciones y ayuntamientos. Nosotros nos encargamos de preparar la comida y tú de disfrutar del evento. Pídenos presupuesto sin compromiso en el 96 228 0720. Haz tu pedido por WhatsApp al 641-393-649. Te esperamos en Calle Reina 12, Sativam, Pebre Negre. Comidas para llevar.
0: Es el sabor de tu
2: En G-Sport mantenemos vivo el hecho a mano en España. El arte de crear algo desde cero, de crear prendas por deportistas para deportistas, tomando como base la pasión por el deporte. Te acompañamos en tus entrenamientos y competiciones de ciclismo, running, trail y triatlón. Descubre nuestras prendas y gama custom en gsport.es o visitando nuestra tienda física en Carretera Simat 14, Xàtiva.
1: La seua massa, per els ingredients o perquè estan boníssimes. Les pizzas que siguen del bar Avenida de Genovés. Una chata, una San Pascual, una barquera o una moteta. Quina és la teua? A Genovés ja tens pizzeria. Bar Avenida, per menjar allí o per emportar. Fes la teua reserva o comanda en el 96 222 92 93. Y recuerda, les pizzas que siguen del bar Avenida de Genovés.
3: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y Blu Radio F.
4: Derroche el Valencia, así al estadio de Anoeta. Cuantara también así se va a vivir un momento molt especial, porque van a fer-li un homenatge especial i reconeixement a Ari Chelustondo, el jugador de la Real Societat, que després de 11 temporades diu adeu i s'acomiada de la Real Societat. Pues ja dic que els jugadors de la Real Societat, avui de fet és titular i va ser el capità de l'equip, Ari Chelustondo, en ixe reconeixement, ja dic que li va a fer pues tant el València com el seu equip. De fet, van a formar ixe passillo de honor per a rendir homenatge pues a Ari Chelustondo, que diu adeu a la Real Societat. Un gran jugador, Ricardo Arias, i ahí està pues ixe reconeixement del València, de tota la seva afició de Anoeta, en ixe passillo d'honor a Ari Chelustondo després d'11 temporades en la Real Societat. Ahí está, pues ya el jugador Fentiche pasillo de honor.
5: Casi
4: y
5: nada.
4: Están en el video marcadores y matches, sí, de Ari Chelustondo, toda una vida.
5: La verdad es que yo me quedé con una imagen de la final de Copa, que cuando a Oyarzabal le dan el trofeo, tiene un gesto espectacular para con él, y es que se quita el brazalete y se lo pasa a él, ¿no? Para que él apareciera en las fotos y en la celebración, porque no jugó, además creo que no estuvo ni en el banquillo. Y eso, pues bueno, son gestos que dignifican a ciertos jugadores, ¿no? Y Oyarzabal se portó de 10 con su compañero.
6: Además, un Aris Gassigut, vamos, testimoni en primera persona de tot el procés de la Real Societat. Recordem que la Real, a pesar de ser la gran Real Societat, pues fa de anys no era lo que és ara en esos projectes d'Europa. Aris, que està en la temporada, des de la temporada 2015-2016, van entrar en Europa, però també ha tingut temporades d'estar més prop del descens que d'Europa. Entonces, Aris és pues, l'últim jugador que queda d'esa antiga Real Societat.
4: Pues ahí está Ari Chelustondo, dorsal 6, hoy va a ejercer de capità, rebenta el homenaje en el seu últim partit com a jugador de la Real Societat. Ahí está ese passeig d'honor dels seus companys i també del València. Ari Chelustondo, 11 temporades, acompanyat per la seva família, i rebenta el cariño i l'ovació del seu estadi, dels seus aficionats. Ahí está Ari Chelustondo, Anem amb les alineacions del partit. Este és l'11 del València, que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat, en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski. En defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basco Unai Núñez, parella de centrals per al suís Gerai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinic, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empada davant el Rayo Vallecano. De segon punta, alliberat ahí, el de Chilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Alex Remiro en la porteria. En defensa, banda dreta con Diem, per avui capital, que diu adeu a Reial Societat, el Ustondo, parella de central, Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñá Turrientes i el gallec Brais Méndez. I el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrès Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrès, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt. Dos minuts, tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en Sant Sebastià. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si se dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitre, pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. Ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries. Les 7 de la vesprada, espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrès, per a que comence el partit a Sina Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinic, avui en compañía de Guido. Urinic que avui juga en el lloc de Pepelu. És el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats. Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria pràcticament, per a les mans de Alex Remiro i el que hem comentat, Ricardo Arias a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos, pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
5: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas. Ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11. Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
4: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, ya que una Real Sociedad que tampoco se juega res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. También a jugar competición europea per ser campeones de Copa. Ojo que ataquen ellos. Oscarsson busca la centrada. Y menos mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segunda jugada. Penche en el balón. Dins l'àrea. Ojo al rechazo. No, el lanzamiento. Y gol.
5: Era fuera de juego.
4: Gol de la Real Sociedad de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz. A los 2 minutos de choc. Ya Dick. En la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
5: No sé quién se lanza al suelo.
4: El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
5: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
4: Oscarsson centra, ahí no troba rematador.
5: No, fuera de juego.
4: La jugada continúa, ellos centren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, Sol, entra Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a 2 minuts de xoc.
6: De totes formes, això és el que me referia, que al final els jugadors, encara que siguin suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És el que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugue en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
5: No podíamos empezar peor,
4: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno era encara molt de partit.
5: Igual, acaba de començar. Igual sirve para bien.
4: Sí. Pues
5: ja dic, el equipo...
4: encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als 2 minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançar al marcador amb el gol d'Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con Sesoldi i Ricardo,
5: Pues sí, esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
6: És més, Robi, Ricardo, vos vaig a donar una dada, i és que és el primer gol com a professional en primera divisió de Ayen Muñoz en tota la seva vida, des de la temporada 2018-2019. Duen el primer equip, així que, pues ja diem, és un cop de realitat de que el València no es pot confiar, per molt menys que Isa baralla per l'ascens, bueno, per l'ascens no, per la permanència, disculpeu, la tinga prou acomodada.
4: Bueno, pues venga, no hem començat bé el partit. A veure si són capaços de reaccionar encara.
5: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
4: Está núvol.
5: Porque está aquí núvol. Está cayendo una, Robi, pero de
6: así,
5: cuidado.
6: Así literalmente es com ara mateix el partit de València. Ara mateix ha sigut un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
4: Así está núvol, de moment no plou. Bueno, pues ara ataca el València, no veure esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el balón isca. Ahora que intenta Diego López, Diego López que cao y es falta. Le han fet falta a Diego López. La falta lateral era Jesús Vázquez. El que entraba era Jesús. El que entraba Perisha banda. Había desdoblat ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la par lateral derecha de la frontal del área de la Real Sociedad. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Sociedad. Allà va la falta que va a botar Filip Urinić, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinić al llançament. Anem a veure si el baló parat podem aprofitar el baló. El llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinić anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahí de sorprendre. Un baló llarg ahí per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahí per a recuperar la pilota al València Filip Urinić. La juga Jesús Vázquez. Ara per a Javi Guerra. El baló del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahí línies centrals. Tàrrega per a Dimitrievski. Guido tocant-la ahí arrere de nou per la que la traga Tàrrega. I és ara Luis Rioja el que juga arrere ahí per a lateral, per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint a Renzo Sarabia. I avui de nou Jesús Vázquez recuperant la pilota. Ahí està Jesús amb el baló, de que xora arrere, pressiona la Real Societat, l'així de baló nostra. I ahí està traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Trau en curt Guido i ara ahí per a Erai Xomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Xomert canviant el xoc completament a banda dreta. A veure que pot arribar Luis Rioja. Pot arribar Luis Rioja. Arriba el sevillà. Ahí té que recular i buscar ixe passe arrere. Valor ficar-lo una altra volta per a que jugue Filip Urinić. Urinić i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López. Per dins. Ara canvia el xoc a l'esquerra per a Jesús Vázquez. Desdobla Diego per ixa banda esquerra. La torna a col·locar. A veure ixa pilota a Islària per a Javi Guerra. Javi Guerra que busca el llançament i gol.
7: ¡Vamos!
4: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Swing minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcado el Valencia! ¡Que vea definite! ¡Javi Guerra! ¡Para empatar el partido! ¡Para ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve le ha pegado Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Buscate el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El passe al pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
6: El gol de Javi Guerra, que ahí veíem la combinació, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadors que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veiem, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturí, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i la xusta al pal més lluny, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
4: Un gran gol, Ricardo,
5: lo más, lo más importante es igualar la contienda, porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes. Ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza un, pues partido, un, empieza gol, un sí, partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
4: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra per a empatar el partit al minut 8 i lo que di Ricardo per a reaccionar ràpid després del gol de la Real Societat, un Javi Guerra que en esa posición, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, yo creo que ahí dona molt bon rendiment, Javi,
5: Es que Javi, tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
6: Una bueno, Javi pues... Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en esa posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
4: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera parte, así, en Anoeta. En este empate, el Valencia estaría salvado matemáticamente en esta penúltima jornada de Liga. Cuantara voltra la pilota en defensa, ataque en Eich, la Real Societat, pilota a la izquierda para Jay Muñoz, tocanla ahí, precisamente el balón para Carlos Soler, que volía a filtrar esa pilota, no le hiciste, recupera la pilota al Valencia, rere Guido para César Tárrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Targa. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafet, ¿eh? A los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
5: Pedíamos.
4: 5 minutos después empatada de nosotros.
5: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, ¿eh? Porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de 3 jugadores, de 3 defensores, ¿eh? Pero bueno, ya, estamos empatados.
4: Bueno, pues, ahora juega la Real Societat, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
5: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
4: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Societat.
5: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar, ¿eh?
6: Exacto.
5: Pocas enseñanzas defensivas.
6: Sí, ya ve curtir, recordem.
5: Aparte que también sabe hacer las faltas.
6: Exacto.
5: Y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen
6: con molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
4: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian, el jugador rus, la deixa ahí per Aye Muñoz en el lateral, Aye Muñoz i Zaharian, tocant-la ahí per a Bryce Méndez, ara rei una altra volta buscant ahí a centrals, espera que siga Zubeldia i Jon Martín, estos centrals avui de la Real Societat, portant aquesta pilota de nou a banda esquerra, ara Bryce Méndez obrint, tocant-la per allà Muñoz, ara en Errat, recuperem nosaltres la pilota bona, a veure què volia eixir, però no puc controlar aquest valor, Javi Guerra en condicions, i la pilota de nou per a la Real Societat.
5: Ai.
4: Ahí está Beñat Turrientes, el miscampista, formante ese tribote en Carlos Soler y en Bryce Méndez. Ese 4-3-3 que ha planteado Matarazzo.
6: Le entra bueno, fíjate que
4: en este partido.
5: Javi, Vicent, cuando aprenda a protegerse el balón con el físico que tiene, con el cuerpo que tiene, va a ser un jugador completamente diferente. Es un
6: jugador, tiene unas cualidades que
5: no, son porque aparentemente cuando pierde ese tipo de balones parece que sea un jugador muy confiado. Y lo que tiene que hacer es aprender a protegerse con su propio cuerpo, a defender el tipo de jugadas que hace él.
6: Y que es un jugador también en envergadura, que al final es un jugador grande. Y parlant de mis campistes y de mis centros, fixa't, Robi, Ricardo, también fixeu vos, que al final la Real Societat té un mig del camp que és Turrientes, Soler i Bryce Méndez, lo que li permet que Turrientes es quede més endarrerit, i tant Carlos Soler com Bryce Méndez mos poden fer ahí perill. Bona lectura de Corberán a priori en Ugrinić, que imagina que s'encarregarà més de Carlos Soler i de Guido, que estarà en Bryce Méndez quan estiga més proper, i això és una de mitja punta.
4: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia en este minuto ya. 15, primer cuarto hora de partido ya cumplida sin anoeta. Empatante el Valencia 1-1. Después del gol que marcaba, se avanzaba la Real Sociedad, empataba Javi Guerra. 6 minutos después, ahora juega el Valencia. Es Diego López el que juega a Rere buscando ahí Guido Rodríguez. Guido Mesa Rere buscando ahí a Centrals. A César Tárrega. Y ahí está César Tárrega. Y Unai Núñez. Baló ahora a la izquierda. Baló hípera. Jesús Vázquez, quien derriche ahí la pilota para que la traga el balón. La Real Sociedad en servicio de banda. Ahí está Beñat Turrientes. Arrere y llévalo para Centrals. Para que llueve ahí el Ustondoiz. Ahora para Allen Muñoz. Arrere otra vuelta. Uscantara y se pase. Pero Zubeldia. Y el balón que trago ahora Alex Remiro. En Yark. Buscante ahí a Pablo Marín. Nisha banda dreta la Real Sociedad. Balón ahí. Pero venía Turrientes. La toca Rere. Pero que llueve ahí. Zubeldia. Pero ahí en Muñoz. Y ahora sembla que el partido se ha equilibrado un poco más, ¿eh? Yo creo que ahora el Valencia está más asentado. Después del 1-1. Yo creo que le ha sentado ver Ricardo. El equipo está. Pues yo creo que me es ordenado sobre el terreno
5: de choque. Hombre, la verdad es que marcar tan pronto tanto uno como otro, ahora yo me imagino que por la mente de ambos equipos está el pensamiento de decir, cuidado, que vamos 1-1 y lo que no podemos hacer es que nos sorprendan otra vez, tanto un equipo como el otro, ¿eh? Y por eso está pues tan igualado, está. Ahora no tienen prisa.
6: Bueno, es que fíjate que realmente el València, partint de que van anar a per 7 punts, no és un bon resultat ni per a uno ni per a altre, però sí que se veres pues, que la Real pues, va intentar fer el millor partit en sa casa, el València a domicili, però ens hem repost molt bé d'eixe pues, colp, varapalo en el minut 3. És molt important que l'equip hagi recuperat la mentalitat i jo crec que ho està fent de categoria, perquè ja ha que marcar el gol i després donar-li continuïtat.
4: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Amb la pilota a la otra hora. Eixe baló. La pilota es Urinic, el suís, que vol jugar en Yark. Ahora cambiante el choc. Eixe pase de Urinic. El baló para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez Arrere buscando ahí a Erai Xomert. Y ahora es de nuevo Guido Rodríguez el que té la pilota. Que trata de chuar a Rere Xomer, tocando ahí el Valencia, poco a poco. Ahora buscante el pase a la derecha Luis Rioja y Unai Núñez en esa banda. De nuevo a Rere, buscante a central, espera que traguen ahí la pilota larga Xomer. Espera Diego López, no ha podido controlar Diego López, la recupera la Real Sociedad. Ojo el pase filtra de Carlos Soler, espera Oscarsson, que Belia goña la posición. Que Bele había ganado la posición Xomert. Va Jesús Vázquez también la ayuda. Pero que no arribe el davanter islandés de la Real Sociedad. Y a Junyen ya y se baló del área valencianista. En cara que la recupera una otra vuelta. La Real Sociedad. De no Turrientes. Arrere. Verá el Ustondo. Y ahora este. Aguantar a Arrere y cambian de banda.
6: Pues.
4: Para que siga Aye Muñoz.
6: Pues Robi, atenció, perquè ja han més gols, ja diem, que és una jornada en la que se juguen pues, 8 partits a la vegada. El Celta l'ha marcat a l'Atlètic 0-1, però a banda d'estos dos gols de la Real Sociedad València, Oviedo a la vez, que ha marcat a l'Alavés, ara mateix el conjunt de Vitoria, que ells deixa a zona baixa i suma 43 punts, i el Sevilla 0, Madrid 1, pues, en el Pizjuán. Anem a veure com es soluciona la cosa, però ja t'ho dic, es mou el marcador en els demés partits.
4: Bueno, nosaltres amb este marcador, amb este empat, estaríem salvats i no dependríem dels altres resultats. Tot el que sigui guanyar o empatar, no depenem dels altres resultats ni molt menys. Bueno, pues la pilota que la recupera el València en este minut ja 20 de la primera part. Tenim ja molts amics ja connectats. Pues a través de Movistar en la opció d'àudio, també seguint-nos per l'app i per la web. Te pots connectar a l'app i la web des de qualsevol part del món. I bueno, però tenim amics de en Movistar ja, pues connectats, escoltant-nos i que també estan enviant-nos els seus missatges que anirem llegint a poc a poc en la retransmissió d'este partit. Quan vol recuperar la pilota el València, Jesús Vázquez ajudant-se ahí en Diego López. Diego López que busca el passe al centre. El baló ahí per a que siga Filip Urinić, el suís. Urinić i César Tàrrega amb la pilota. Ahí está tocando una otra vuelta César Targa para Filip Urinić. El balón arrere buscando Erai Xomert. Xomert que buscaba ahí el pase, no, para Jesús Vázquez. Ahora la pilota una otra vuelta en darrerida ahí de Guido, buscando ahí a centrals. Y el balón que juga ya César Targa, tocando a Guido Rodríguez. Guido, Javi Guerra una otra vuelta. Se va a lo arrere i és que replega, tanca bé la Reial Societat, no es deixa foratge i això ens dificulta més que puguem arribar pues a terreny de xoc de la Reial Societat. Ara la trau Guido Rodríguez, Tàrrega, ara sí, Javi Guerra, ahí se'n va Javi Guerra, venia Turrientes per darrere però se l'emporta Javi Guerra, bé Javi Guerra en ese duel en Turrientes s'ha emportat el baló, el de Xilet, ara buscant ahí a Guido Rodríguez. Xomer que se'n va cap amunt. Xomer que la toca. Ojo que la torna a ficar d'Islària. Llançament. Gol, gol, gol, gol. Vamos. Gol, gol, gol. Gol, Hugo Vamos. Duro. Gol, Hugo Duro. Hugo Duro. Gol. Hugo Duro. Gol. El gol del Valencia. El gol de Hugo Duro que la avanza al marcador. En el minuto 22, la jugada és de Xomert, ho ha fet ell, tot a solet, se n'ha anat cap amunt, el central suís, li ha deixat la pilota ahí, a Hugo Duro, i ha marcat el golejador del València per a ficar el 2-1, que ve Xomert, com li l'ha col·locat a Hugo Duro, que per a mi no estava ni molt menys en fora de xoc, i el davanter, el golejador del València, que fica per davant al seu equip al marcador. 1-2, Hugo Duro.
6: Pues Hugo Duro que aplega per tercera temporada consecutiva als 10 gols en Lliga. És a dir, ja podem dir després de 3 temporades que Hugo Duro és un davanter que te garantitza mínim 10 dianes en competició domèstica. Un davanter madrileny que pues estem veient una versió un poquet d'altibajos en tota la temporada, però sí que és de veres en quant a xoc, però les xifres es mantenen. Una jugada de Xomer que pues està fent una, jo diria que una gran temporada, era ahí Xomer.
5: Vicent, la verdad, ¿churro?
6: Pot ser.
5: Pues los churros también valen, ¿sabes?
6: Pot ser, exacte, sí, totalmente.
4: Bueno,
6: totalmente.
4: Es un gran gol,
6: al final,
4: pero, no,
6: ya siga más bonito.
5: Es que te digo una cosa, remata con la espinillera y encima le pasa, bueno, le pasa entre las piernas.
6: Bueno, pero
5: no,
4: que se la porta Diego López, se la porta Diego López. Atención Diego López, la dice ahí, pero Hugo Duro más se escora masa. El balón arrere para Javi Guerra. Ahora Javi Guerra que se la prepara, busca el lanzamiento y el balón fuera. Ha tingut el Valencia el tercer. Ha tingut el Valencia el tercer en esta jugada ahí que había iniciado Diego López. Ha buscado el pase, pero Hugo Duro estaba más a escorar. Porque Hugo Duro.
5: Y le come el terreno el defensor a Diego.
6: Sí,
5: porque
6: pero,
5: Diego
6: pero
5: se iba solo.
6: Más aceleroso, a lo mejor, Diego López. Sí. E igual en el CAP tenía una cosa.
5: Pero hay que ser así valientes.
6: Sí, joder, sí, sí.
5: Si
6: sí,
5: tú quieres conseguir ganar partidos, hay que ser valientes.
6: Totalmente. De fet, el València sempre ha funcionat millor siguent vertical que esperant en el seu camp i creant espais. Així que ahí veiem a Diego López, que al final pues, no ha pogut materialitzar. Hugo Duro no s'ho esperava. Jo crec que també.
5: I mira que no actua con mala intención Diego.
6: No, ni molt menys.
5: Porque en la jugada, cuando toca el primer toque, si se deja caer, expulsan al jugador de la Real, ¿eh?
6: Pues bueno, está el VAR, sí que es de veres, que igual en la teva época valdría, pero en el fútbol de ara... Sí que es de ver, es que igual el Martu tira pa' carrere.
4: Bueno, pues ahora falta y que le ha costado la tarjeta al Rus Zaharian. Tarjeta groga. Pero a Zaharian Perisha. Entrada. A Javi Guerra. La tarjeta es clara. Y el choque se remamprena así en Anoeta en este minuto 25. Añante el Valencia 1-2. Ame el gol de Hugo Duro.
5: Es que le
4: en
5: pisa.
4: El 22.
5: Le pisa a Rubio.
4: Ahora una trebalo Yark. Sí, sí, la targeta groga és clara, és claríssima, perquè xafa Zaharian clarament a Javi Guerra. A veure, que ho intenta una altra volta el València, però banda esquerra és Jesús Vázquez, el que té la pilota. Jesús, que té que recular, ficar ixe pas arrere per a Xomer, que bé ho havia fet Xomer en la jugada d'Hugo Duro, eh? Com se n'ha anat cap amunt, oh, i com li ha filtrat ixe valor dins l'àrea per a que rematara el golejador del València, Hugo Duro, que ja porta 10 gols. 10 gols Hugo Duro en el seu compte particular. Este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en este, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja diuen que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència un empat o una victòria. Pues una victòria, 46 punts. Pues ja dic, són els que té ara el València.
6: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche-Getafe. Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, encara que el València perguera, pues ara mateix seria també equip de primera divisió la temporada que ve.
5: Que se maten, bueno, entre ellos.
4: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Va a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip, després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé, perquè ja dic que però pues ha passat a ser un altre,
5: eh? A mi sabes lo que más me está gustando es que, aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú.
4: Ojo,
5: a tú.
4: Ojo, que recuperen la pilota una otra volta. Aneu Hugo Duro amb el baló i ara s'han cantat i li ha llevat Carlos Soler i sa pilota per darrere, però és lo que està comentant Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo, que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que ve Guido fent la cobertura defensiva. Que ve Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Real Societat. Quan ara n'hi ha una falta.
5: Qué rápido ha estado. Yayo Muñoz
4: sobre Luis Rioja.
5: Cómo ha sabido ver la jugada, que estaban tramando, eh? Muy bien.
6: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregint per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Real en sa casa és una trampa mortal.
5: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
4: Zaharian
6: de.
5: ¿O ha sido a nosotros?
6: A Zaharian de la Real.
4: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando bien las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fet el més difícil, i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo. Diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
5: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico, que es saber jugar partido como te convenga y dejarles que arriesguen ellos y traspasarles la responsabilidad a ellos.
4: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras diu, Robi, Richard i companyia, esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estem guanyant, Luisma, estem guanyant. Pues
5: podia acabar el partido ya.
4: Y ens envía un abrazo muy fuerte el bot de Luisma. También Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra volta Yaya Mamen, o sea que desde sí, y enviémosle felicitaciones.
5: Enhorabuena, felicidades.
4: A ver si hoy podemos celebrar la victoria.
5: Ya tenemos otro
4: Otro valencianista
5: más. Otro valencianista más, seguro.
4: Bueno, ahí toda la familia son valencianistas, ¿eh? Toch, te llamo Snech.
6: Pues atremés.
4: Bueno, pues continuemos así. 30 de la primera parte de la noeta. Guañante el Valencia 1-2. Valenes gols de Javi Guerra y de Hugo Duro. Y ya diem l'equipe. Oferint una bona imatge. Refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat, empatant i després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara. Canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez, que toca la pilota de cap, se'n va fora. I és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Turrientes. Turrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler, que busca el passe ahí per a que arribara. En eixa posició era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València. En Diego López, se n'anà fora i és banda.

0: Amrabat.
1: Bueno, Corberán es bolsa valiente. Es bolsa valiente.
0: Se va Urinić. Se va Urinić. Y entra Thierry.
2: Por Pepelu.
0: Més canvis. Els que va fer el València. Se'n va Diego López. I va entrar Ramazzani. Diego López. De Ramazzani i Luis Rioja. Luis Rioja. I Diego López. I entren Pepelu. Pepelu i Ramazzani. Bueno, pues anem a veure. Anem a reordenar, a reordenar l'equip.
2: I Sadik,
0: sí. I Sadik. Quatre canvis. Ha sigut quatre canvis de colp, però València en 10 per l'expulsió de Xomert.
2: Pues a mi me falta uno. Me has nombrado Pepelu, Sadik i Ramazzani. ¿Cuál es el otro? Ah, Thierry. Por Unai.
0: Sí. No, pero Unai no.
2: Por Luis Rioja.
0: Per Luis Rioja. Ara, ojo a la falta que va a votar la Real Societat. A veure si való. Pues la pilota acaba en córner. El balón acaba en córner, no, per la Real Societat. El balón que havia tocat el jugador del València finalment. I se balón que anava al segon pal. De nou perill en la porteria del València. Córner ara per la Real Societat.
2: O sea que Ramazzani se pone en banda izquierda. I Titi...
0: Ara ordenarem sí. L'equip, Ricardo, ara ordenarem l'equip.
2: I manda a dreta a meter a Thierry.
1: M'ha quedat l'atenció que Corberán mantén.
0: Estigam atents al córner. Que va a votar la Real Societat. Allà va el córner. El baló d'Islària i Joja pilota. Amunt va Dimitrievski. Va Dimitrievski per a fer-se amb ella. El porter del València. Que colpeja en llarg.
1: Però fixa't pues, que Corberán... s'ha mantès firme de les seues decisions antes de l'expulsió, anava a fer esos quatre canvis i després de la roxa pues, també s'ha mantès esos quatre canvis a veure si és el partit com tenia en ment i a veure què poden oferir.
0: Bueno, ara passa, està jugant Pepelu, Tàrrega i Unai. Jo crec que està jugant una defensa de 3 en Thierry en una banda, Jesús Vázquez en altra, en Guido Javi Guerra i dalt Ramazzani i Sadik. Això és el que jo veig des d'ací dalt.
1: Imagina que anirà alternant en defensa en la banda i en atac en la doble punta en Sadik.
0: Ojo al baló a l'esquena, que ens l'ha guanyat ahí la Real Societat, el passe de Pablo Marín, el baló Islària i el quart de la Real Societat fora de xoc. Estava en fora de xoc, anul·lat. Anul·lat el gol de la Real Societat, estava en fora de xoc.
2: ¿Cómo es posible que lleguen con tanta facilidad? Solamente con un pase largo. Joder, hacer marcas individuales, uno con uno. Es imposible, fíjate. Sí, es fuera de juego.
1: És un fora de xoc claríssim, però sí que és de veres que la Real en esta segona part està plegant a l'àrea valencianista en molta facilitat.
2: I
1: com
2: débiles,
1: diu Ricardo Arias, que al final...
2: débiles.
1: Igual una marca 1-1 és una bona solució, però sí que és de veres que ara que eres inferioritat numèrica, pues con una defensa pues, en zona és el que més acopla.
0: Pues ja diem el València perdent en Anoeta. No li valdria, evidentment, este resultat.
1: Gonzalo Guedes es prepara per entrar, eh?
0: I el València en 10. El València en 10. Ojo que ataca la Real Societat. Oyarzabal busca el llançament. El baló! Dimitrievski! Però estan fora de xoc. Estava en fora de xoc. Menys mal que estava Dimitrievski. La jugada estava anul·lada, però menys mal que estava ahí Dimitrievski per a evitar que la Real Societat marcara el quart.
2: Estamos cometiendo los errores típicos y tópicos de una defensa que no se habla. Porque esos errores de marcaje o que se te van así con esa facilidad, es que no nos hablamos. O no nos avisamos. Ten cuidado las espaldas, que te viene por la espalda.
0: Bueno, pues
2: que aparte para
0: Valencia saber. Tecanar a buscar ese gol del empate en este tram final de partido, en este minuto 32-77 que estem, porque este resulta no li val. Se la tendría